Miu num ei Ursin Arpagaus, jeu sunel da pi 24 ons ella Societat da Musica Surau igl Eufoni. Jeu teitel il Febugin March Sanglès, e per quei vei un curiu oil toc Castel Carfili.